0: De VCF Media Radio, todos nuestros partidos.
1: Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell te ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
2: Javi Guerra, dintre, Javi Guerra! ¡Vigo!
1: T'informem cada dia amb rigor.
3: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
1: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
4: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
1: Sense oblidar-nos del Mestalla.
5: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
1: Ni del femení.
6: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
1: Ni de la Academia.
7: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneig a La Palma, Gran Canaria. Va a guanyar la final al Real Madrid.
1: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Àries i Bocio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol. ¿Quieres cuidar de tu salud de forma natural? En Herbolario Navarro velamos por la salud natural del Valencia Club de Fútbol. Y también queremos cuidar de ti. Disfruta de nuestra alimentación ecológica. Productos sin gluten, cosmética natural y fruta y verdura de proximidad. Descubre nuestros complementos alimenticios, infusiones y vitaminas para alcanzar tu mejor versión. Visítanos en nuestras tiendas físicas o encuéntranos en herbolarionavarro.es. Herbolario Navarro, cuidando tu salud natural para que sigas disfrutando del fútbol muchos años más. ¡Amunt!
8: Hola, soy Luis Rioja y no te pierdas nuestros partidos en la radio del Valencia.

0: El millor de VCF Media. 100 anys de sentiment, 100 anys d'història, 100 anys de Mestalla. Mestalla centenari.
1: Para mí Mestalla es mi estadio y es un estadio súper especial donde hemos vivido grandes celebraciones y donde he disfrutado muchísimo.

0: El millor de VCF Media. 100 anys de sentiment, 100 anys d'història, 100 anys de Mestalla. Mestalla centenari.
1: Mestalla para mí es mi casa. O sea, yo creo que crecí aquí.

0: El millor de VCF Media.
1: VCF Radio, la radio oficial del teu equip.
2: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Astúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
3: València Club de Futbol. Amb el racisme, tolerància cero.
4: Hola, soy Celia Fernández. Seguir nuestros partidos en VCF Media Radio.

0: life. No matter what you've been through or where you've been.
1: Van a escuchar una reemisión del Partit del Valencia.
2: Este es el 11 del Valencia que ya vendit. We vol guanyar, allunyar-se de Sens, pujar posicions en la classificació. En la porteria ve de fer un molt bon partit davant Osasuna. Segur i ferm. El de Macedònia, Stole Dimitrievski. Defensa, banda dreta per al portuguès Thierry Rendal. Parella de centrals, ahí consolidat en l'equip titular, el basc Unai Núñez, acompanyat pel suís, ahí Fermi Segur, era Ixomert, la banda esquerra per al de sempre, per al capità, per al de Pedreguer, José Luis Gallà, centra el camp i se doble pivot, efectiu i que funciona molt bé, l'argentí, el campió del món Guido Rodríguez, i el de Xilet, Javi Guerra. Les bandes per al Sevilla, per a l'ex de l'Alavés, partit molt especial per a Luis Rioja. I el belga, Largi Ramazzani, que està en un gran moment, porta 4 gols. La mitja punta, buen llibertat de moviments per al suís Filip Urinić. I dalt el nigerià, el que sempre aporta coses interessants, Sadiq Umar. Per part de l'Alavés de Quique Sánchez Flores, en la porteria un ex del València, el de Xavi, a Toni Sivera. Defensa de 4 per a Nahuel Tenagli en banda dreta. Protezoni Pacheco central, Johnny Otto en banda esquerra. Centra el camp, doble pivot per a John Guridi i el capità Antonio Blanco. Les bandes per a Carles Aleñá, Ángel Pérez. En la davantera estarà un ex de l'Acadèmia, del juvenil Toni Martínez, i l'argentí el golejador desde Alavés, Lucas Boye. Chiulará el debutante, el andaluz Guzmán Mansilla. Estará chuda per bar per del Cerro Grande. Guantara se va a guardar un respetuoso minuto de silenci per la memoria y en el record de María Desamparados Garrigues Trenor, abonada més de 70 anys en el València.

0: Sadik de área, Sadik. Ahí sí está ahí.
1: Si marca eso, Sadik. Jugada sí, maradoniana de Sadik, ¿eh?
0: Sí, señor. Se no había nada de todo, Sadik Umar. Pero eso ya está, Vinga. Eso ya está. Esta victoria no se puede escapar. El Valencia le ha pegado la vuelta al partido. Remontada. Soficata. Per davant en un 3-2. Remontant un partit des de feia molt de temps i sumant una victòria importantíssima.
2: I mira'm està allà, Robi.
3: Todo el mundo puesto en pie, no queda nadie sentado. El córner que lo vamos a sacar en cortito. Por cierto, el colegiado hizo el gesto a los banquillos de que iba a añadir, no sé si 2 o 3 minutos más. No lo olvides
0: bueno,
3: de aquí.
0: Pues ahí está el pase de Islaria. André Almeida buscaba el balón a Rere. La pilota que le queda ahí a Dani Raba de Islaria. Continúa Dani Raba la pencha. Sadik que no arriba a Boredan Yuma. El balón atrapa a Sivera. Atrapa a Sivera. Y ahora Einstein en presa. El balón que trae Sivera Yar.
4: Quédatela.
0: De portería a portería. El balón para Dimitrievski. Para el porter del Valencia. Soya no se puede escapar. Vinga, Soya no se puede escapar. Victoria en remontada del Valencia. Y una victoria importantísima. Para allunyarnos del descenso.
3: Más 7.
0: Posición, sí señor, en la clasificación. Ahí está el Valencia.
4: Víctor.
3: Dime, Richard.
4: Apareció mi Huguito, ¿eh?
3: Ahí estuvo. En el momento de máxima tensión, asumiendo la responsabilidad. Forzó el penalti y luego ejecutó a la perfección. El míster que camina por el banquillo, por el área técnica. Y Mestalla en pie coreando el nombre de nuestro equipo.
0: Venga,
3: se confirma la remontada.
0: Ya está.
3: Casi 3 años después volvemos a remontar un encuentro.
0: Pues ahí está jugando el Valencia. Borisa pilota que se emporta Gaya. Gaya desde la banda. Gaya que se envía a Pedre Temps. A que corre Gai, según el cronómetro, el balón ahí que ni ha de tot, ahí ni ha de tot.
3: Balón para ellos.
0: Y la pilota va a ser para Alavés. Vinga, Gasó ya está. Evidentemente, estem en el minuto ya 102 de partido.
3: Sí, es que el colegio había dicho que iba a añadir 2-3 minutos más.
0: Bueno, pues venga.
3: Mira, me está ya.
0: Ahí está jugando el Valencia. Ojo, que perdemos ahí la pilota. La recupera en Eche. El balón.
4: A ver.
0: Se le volan por tarde a Anjuma. No gusta portar si la pilota de Anjuma. Ares da la vez. Eche están en 2 jugadores. Menche. Como hem dit. Y se paló que ha recuperado.
4: Ahora.
0: Porta André Almeida. Anjuma Islaria. Por Anjuma. Busca Sadik. Pero no ha podido arribar.
4: Tranquilo.
3: Se acabó.
0: Ahí está el final. Ahí está el final, el Valencia guanya.
4: Vamos.
0: Han remontado este partido, van a la vez. El 3-2, feia molt de temps que el Valencia no remontaba. Y ha remontado este partido, 3-2, en una victoria importantísima para el Valencia. Una victoria para colocarnos en 32 puntos, para allunyarnos y molt del descens a 7 puntos y para colocarnos en el lloc 12 en la taula de la clasificación. Superar a Sevilla, a Girona, a Rayo Vallecano, mira si era importante hoy. Y el Valencia lo ha conseguido en este tram final de partido. En esta remontada espectacular, Víctor Barea.
3: En el centro del campo, todos nuestros jugadores cantando Mestalla, celebrando todos la remontada que ha conseguido nuestro equipo cuando más difícil parecía. Apareció ese tanto y la igualada justo en el minuto 90 de Daishomer. Y en el descuento, pena máxima cometida sobre Hugo Duro. Y ahí el máximo anotador del Valencia, que no falló, que no perdona, para que se queden los 3 puntos en casa, para hacer un 6-6, para alejarnos, y de qué forma, de la zona de descenso, más 7 respecto a la zona roja de la clasificación, escalando puntos en la tabla. 12º el Valencia. Lo celebran nuestros jugadores. Todos quieren abrazar a Hugo Duro, al que asumió la responsabilidad. Bota Mestalla, bota ese fondo al que se dirigen nuestros futbolistas para celebrar un triunfo muy necesario, muy trabajado, y que con la insistencia final dio una victoria de vital importancia para sumar la segunda de forma consecutiva, para remontar un partido casi 3 años después y para que el Valencia siga en el mes de marzo, lo decíamos, mes importantísimo, sumando de 3 en 3, sumando victorias en casa con nuestra gente, justo antes de las fallas, el Valencia, que tuvo la mascleta final para llevarse el triunfo.
0: 6 de 6, el Valencia en estos dos partidos a Mestalla, conseguir la victoria, primero Sasuna, Guida, Banta, L'Alavés, en ese tram final de locura, de bochería, hacia el estadio de Mestalla, tirán de garra, tirán de corache, tirán de cor. Ricardo Arias, se ha conseguido.
4: Es como se tienen que ganar estos partidos, cuando lo intenta, si te encuentras con un equipo bien armado, serio, disciplinado, que te ha sabido jugar y se ha puesto dos veces por delante en el marcador, pues hay que tirar del corazón, porque a veces sale y a veces no sale. Hoy ha salido bien, hemos tenido suerte porque hemos marcado los dos goles en el descuento, pero bueno, el equipo ha demostrado que tiene corazón, que tiene ganas de agradar, no se rinde, y eso es lo bonito de este deporte, ¿no? Que bueno, que ahora al final la comunión que parecía alejada se ha vuelto a unir otra vez y lo estamos celebrando todos, ¿no?
0: Bueno, gracias Ricardo Arias, porque Víctor Varela está el gran protagonista, Hugo Duro, el autor del gol de penal, el autor del gol de la remontada de la victoria del Valencia.
3: Sí, Robi, aquí estamos con el 9 del Valencia, con nuestro máximo anotador, Hugo Duro. Si tenía que ser a la épica, el protagonista no podía ser otro que Hugo Duro. ¿Qué tal? Muy buenas.
2: Buenas, bueno, creo que hoy no hay protagonista, creo que es el equipo entero, los 11 que empiezan, los que salimos, los que se quedan sin jugar, por eso cuando metí gol, pues me fui con ellos, que mucha gente pues no está pasando bien por no jugar, pero ahí siguen apoyando, poniendo buenas caras, trabajando. Eso al final es lo que hace equipo y que creo que los que más jugamos deberíamos estar muy, muy agradecidos a ellos. Y nada, creo que me quedo con esa imagen hoy.
3: 3 puntos de vital importancia, Hugo. 6 de 6 en el mes de marzo, 2 partidos seguidos en Mestalla, había que sacarlos y el equipo lo ha hecho.
2: Sí, hoy ha sido un partido muy difícil, muy duro hasta el final, pero bueno, creo que el equipo el 99% de las veces se deja el alma. Hoy hemos conseguido el premio de la victoria, pero bueno, creo que hoy toca euforia, pero mañana toca trabajo ya para el Oviedo, que debe ser nuestra donde tenemos que tener la mente.
3: ¿Cómo has vivido la jugada clave? El agarrón a nosotros en directo nos ha parecido clarísimo, y luego esos instantes de bar, de tiempo que pasa, tú con el balón en la mano hasta el momento del lanzamiento, ¿lo tenías claro? ¿Has pensado mucho?
2: Bueno, al final yo también lo he visto claro, es que no me suelta en ningún momento, incluso rematando sigo estando agarrado, entonces yo lo he visto claro, pero bueno, sí que es verdad que al final, al ser el último minuto, digo, igual le entra la duda, pero para mí es claro, y luego al final sí, se ha hecho largo, pero bueno, estaba ahí jugando con la pelota mientras, bueno, respirando tranquilamente para estar lo más tranquilo posible, y la verdad que al final ha ido muy tranquilo y bueno, me alegro.
3: Decíamos 6 puntos de forma consecutiva, que sirven entre otras cosas para alejarnos de la zona baja. No sé cómo de importante es esto para el vestuario, tomar aire, para un poco pensar en lo que viene por delante y seguir creciendo, Hugo.
2: Sí, muy muy importante. Aquí, como te digo, ya voy a celebrarlo, a descansar, que el sábado tenemos un partido muy importante que queremos seguir ganando, queremos seguir yendo hacia arriba y esto, quedan muchos partidos, así que queremos hacer cosas bonitas y eso se consigue a base de trabajo, tranquilidad y hacia adelante siempre.
3: Gracias, Hugo, enhorabuena.
2: Hasta luego.
3: La victoria del Valencia, el protagonista Hugo Duro, Robi.
0: Bueno, pues ahí estaba Hugo Duro, celebrante esa victoria, celebrante el seu gol, que ya dije, me ha donado una victoria 3-2, la bala a la vez.
5: Hola, soy Hugo Duro y si no te quieres perder mis goles, escucha la radio oficial del Valencia.
6: Han escuchado una reemisión del Partido del Valencia. La salud valencianista a VCF Radio.
7: La Fundació te dona vida, esta secció que tenim ací a UCF Ràdio, la ràdio oficial del València, per a tractar temes de salut, d'hàbits saludables, per a la pràctica del futbol i sobretot de l'esport en general. Sobretot el que volem és que este espai servisca de conscienciació de lo important que és cuidar-nos i sobretot fomentar els bons hàbits saludables en xiquets i en xiquetes. I avui encetem esta secció per a parlar de l'obesitat infantil. un problema que, la veritat, afecta a molts xiquets i xiquetes de València, de la comunitat valenciana, més dels que, del que pensem, eh? I anem a parlar de l'obesitat infantil i, sobretot, de com combatre-la amb el Servici de Pediatria de l'Hospital General de València, que la veritat és que està fent un gran treball. Un servidor va ser testic de decepció en el mateix hospital, pues, del treball que estan fent. De fet, van rebre pues, un premi, han rebut un premi a nivell nacional pel seu programa PAIDO per a, bueno, previndre i combatre l'obesitat infantil. I amb la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General de València, la doctora Empar Lurbe, els metges Isabel Torró, Julio Álvarez i també un enginyer que també participa en este programa, Pau Redon, pues van a ser els encarregats de ajudar-nos i d'explicar-nos pues, com previndre i com combatre l'obesitat infantil. I anem a començar avui amb la doctora Empar Lurbe, que és la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General de València.
8: L'obesitat infantil és un problema de salut actualment. Jo diria que per diversos motius. El primer de tots perquè és una patologia amb elevada prevalència. Què vol dir això? Que és un problema que se presenta en molta freqüència. A més, cada vegada hem vist en els últims anys que aquesta prevalència ha anat augmentant i jo diria que més allà, cada vegada, els xiquets no és que siguin més obesos, sinó que és més greu l'obesitat que tenen. És més, el grau que té és major. És a dir, augmenta la freqüència d'una malaltia com és l'obesitat i, a més, són més severes. El grau d'obesitat és major. Que, curiosament, menys d'un 1% estan primers. El 54% tenen el pes normal i la resta, és a dir, aquest 45%, tenen algun grau de sobrepès.
7: En la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General de València, cap del grup de Ciberov, aquest programa premiat a nivell nacional, estem en Empar Lurbe. Empar, què tal? Bona vesprada.
9: Bona vesprada.
7: Bueno, pues anem allà. Estàs disposada ja i preparada a contestar a totes les preguntes dels xiquets, xiquetes, pares i mares?
9: Clar que sí, encantada.
7: Bueno, pues allà va. Primera pregunta.
10: Què és l'obesitat i com la definim en nens i adolescents?
9: L'obesitat és, podem dir que és una malaltia. I és una malaltia que avui a dia està sent un problema de salut pública. Per què diguem que està sent un problema de salut pública? Pues perquè cada vegada té més prevalència. És a dir, cada vegada és més freqüent en la població pediàtrica. I per tant, com a malaltia, pot donar complicacions a curt i a llarg plaç. Però què podem dir que és l'obesitat? L'obesitat és un trastorn metabòlic que se produeix en general, quan estem parlant de l'obesitat que afecta fonamentalment a la població pediàtrica, perquè n'hi ha una desproporció entre les calories que s'ingereixen i les calories que se cremen. I sempre n'hi ha un balanç favorable, se crema menys de lo que entra. Què vol dir això? Pues que mengem més de lo que se deuria de menjar en molta caloria i se crema menys, estem més sentats i una vida més sedentària i menys activa. A què porta això? Això porta a que n'hi hagi un augment de la grasa corporal, que és el que caracteritza la presència d'obesitat. Què diguem, com podem nosaltres saber si un xiquet té un pes normal o no té el pes normal? A diferència de l'adult, que n'hi ha un punt de tall per definir si és obès o no, en els xiquets n'hi ha una característica fonamental i és que els xiquets creixen i se desenvolupen. Per tant, nosaltres, els pediatres, el que fem és anar a unes taules, que és el que diguem els percentils, que és que se gasten ara, en general, són els de l'Organització Mundial de la Salut, que el que fan és mos donen una distribució en funció del sexe del xiquet, si és xic o xica, i segons l'edat que tinga, en quin punt està un paràmetre que relaciona el pes i la talla, és a dir, l'índice de massa corporal. Si aquest índice de massa corporal està per damunt del punt de tall que nosaltres considerem com a pes normal, vol dir que aquest xiquet té un excés de pes per la seva edat i pel sexe.
11: Pues en part, jo crec que la pregunta ha sigut perfectament contestada. Segona pregunta.
12: ¿Con qué frecuencia aparece en los niños españoles la obesidad?
9: La obesidad es altamente prevalente. ¿Qué vol dir quan estem sentint que mos diuen que una patologia és altament prevalent? Pues que és molt freqüent. ¿Y en quins datos estem encontrant-se a nivell de l'estat espanyol? Bueno, pues podem comentar els datos d'un estudi que és el que se coneix com l'estudi Aladino que va fer el Ministeri de Sanitat. Aladino que respon a l'estudi que contempla l'alimentació, l'activitat física, el desenvolupament infantil i l'obesitat. En aquest estudi varen incluir-se xiquets de 6 a 9,9 anys i agarraren xiquets de totes les comunitats autònomes de l'Estat. En total, es varen incluir al voltant de 800 alumnes de 6 a 9 anys. I quina va ser la prevalència que se varen trobar? Pues bueno, del total de la població que se va estudiar, un 55% tenien un pes normal. Menos de un 1% estaven prims, és a dir, estaven per baix del pes que es tocava. Però un 45% tenien un excés de pes. És a dir, uno de cada dos xiquets de 6 a 9,9 anys tenen algun grau de sobrepès. Si això ho dividim, com comentàvem al principi, en el que és sobrepès o el que ja alcança el nivell d'obesitat, de sobrepès n'hi ha un 26%. És a dir, aproximadament uno de cada quatre xiquets pesa més de lo que li toca. I d'obesitat estàvem en un 18%. És a dir, podíem dir que uno de cada cinc. Com podem veure, són xifres que són importants. No pensem en tratar, pensem en evitar, en previndre que això aparega.
11: Anem en la tercera pregunta.
13: ¿Hay diferencias entre distintas comunidades autónomas?
9: Pues sí, també hi ha diferències entre les comunitats autònomes. En aquest estudi, que estem agarrant una població similar, representativa de lo que és l'estat espanyol, n'hi ha comunitats autònomes que tenen molta més prevalència de l'obesitat que altres. Entre elles, per exemple, Canàries és una comunitat que té una elevada prevalència d'obesitat i de sobrepès, tant en xics com en xiques. On està la comunitat valenciana? Bueno, pues en el cas dels xics, la prevalència d'obesitat està al voltant del 20%, és a dir, uno de cada cinc, i del sobrepès està ja al voltant del 50%, si juntem sobrepès i obesitat, uno de cada dos. És a dir, obesitat, uno de cada cinc. Sobrepès i obesitat, uno de cada dos. En el cas dels xics, en la nostra comunitat. En el cas de les xiques, en el cas de les xiques, la presència d'obesitat està al voltant d'un 20%, uno de cada cinc. I el que és sobrepès i obesitat, també estem al capdavant, perquè estem al voltant del 45%. És a dir, a nivell de l'Estat n'hi ha diferències i la comunitat valenciana pues, té aquestes dades que, des de luego, són preocupants, igual que la resta del país, en el que trobar que uno de cada dos xiquets tenen algun excés de pes pues, no deixa de ser un tema per a preocupar-nos.
11: Següent pregunta.
14: ¿Es más frecuente la obesidad en chicos o en chicas?
9: Pues si mirem el global de la prevalència d'obesitat, podem dir que els xics n'hi ha més xics obesos que xiques. En l'estudi este, que és de referència de l'Estat, quan parlàvem d'obesitat, un 21% dels xics són obesos. Les xiques, un 16%. És a dir, sí que n'hi ha diferència. Més obesitat en els xics que en les xiques. Sin embargo, si anem a la part del sobrepès, pràcticament són igual. Uno de cada quatre xics i uno de cada quatre xiques tenen algun excés de pes. És a dir, diferències en el sexe. En quant a sobrepès com a tal no en tenim, però en quant a obesitat, més xics obesos que xiques.
11: I l'última pregunta, jo crec que molt important.
15: ¿Cuáles son las consecuencias de la obesidad?
9: Lo primer que n'hi ha que pensar és que la obesitat té conseqüències ja a curt i a llarg plaç. I que probablement, en la presència d'obesitat, estem assistint a lo que antes pensaven que era patologia, que només era de l'adult, pues bé, està apareguent ja en els xiquets en presència d'obesitat. Quines són este tipus de complicacions? Pues lo primer, n'hi ha més hipertensió de la que n'hi ha abans. Abans, realment, xiquets hipertensos, puguem dir que se limitaven aquells que tenien una patologia de base i que això feia que pujara la tensió. Avui en dia, en presència d'obesitat, la hipertensió arterial és prevalent, és a dir, és freqüent, i això està ja posant a l'organisme en un risc, sobretot si tenim en compte que el xiquet és un organisme en creixement i desenvolupament. Quines altres alteracions podem trobar-se ja? Pues lo que se diu alteracions metabòliques. La diabetes tipus 2. La diabetes tipus 2 és una malaltia que era abans única i exclusivament de l'adult i ara, en presència d'obesitat, podem encontrar-la ja. També, pues l'augment del colesterol. Més coses que no s'han acabat així. Pues el tema de totes les alteracions que puguen tindre des d'un punt de vista psicològic. I què podem encontrar en els xiquets obesos? Pues tenen una baixa autoestima. Moltes vegades són xiquets en depressió i en ansietat que es porta a que puguin tindre fracàs escolar. I això ens té que preocupar a tots perquè és una època on l'aprenentatge és fonamental. Per tant, això jo diria que planteja dos problemes importants. El primer, un problema de salut pública. I el segon, la necessitat de tindre que intervindre d'una forma multidisciplinar i implicar no només a lo que són la part dels metges, dels pediatres que tenim que cuidar dels xiquets, però també a la societat, l'escola, els mitjans de comunicació. Això és algo que tenim que fer entre tots. I en esta filosofia és el que en l'Hospital General de València, en el Servici de Pediatria, està desenvolupat des de fa molts anys el programa d'atenció integral a l'obesitat infantil, que contempla tota aquesta intervenció multidisciplinar, en la que nosaltres tenim que aliar-se hasta en les noves tecnologies per a fer que aquests xiquets siguin capaços, primer, de no desenvolupar obesitat, i si la desenvolupen, fer que s'aborde d'una manera integral perquè revertisca i se augmenti de pes i tornen a ser xiquets que tinguin un pes completament normal. Sense dubte, un programa d'aquestes característiques pot facilitar aconseguir els objectius que tenim que proposar-se. Fonamentalment, tindre una joventut sana, xiquets i adolescents que siguin completament sans. Sense dubte, ha sigut entès la filosofia d'aquest programa que va rebre el Premi de l'Estratègia NAOS del Ministeri de Sanitat en el 2010 i que contínuament estem innovant-lo a fi de millorar la salut dels xiquets que tenim al nostre càrrec.
11: Pues sabis consell, els que ens ha donat la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General en Par Lurbe i, doctora, continuarem parlant així en el nostre programa, en la nostra secció La Fundació te dona vida de la obesitat infantil.
9: Moltíssimes gràcies.
5: Hola, soy Hugo Duro, escucha todos los partidos en la radio oficial del club.
6: Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell te ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
0: Javi Guerra, l'àrea, Javi Guerra!
6: T'informem cada dia amb rigor.
11: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
6: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
15: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València. sense oblidar-nos del més d'allà.
16: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
15: Ni del femení.
17: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
15: Ni de la Academia.
7: I el juvenil se va a proclamar campió d'un torneig a la Palma, Gran Canària, va guanyar la final al Real Madrid.
15: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Hors, les llegendes Arias i Bosio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol. Ja està disponible l'app del València Club de Futbol. Descárgate la app de forma gratuita en la App Store y la Play Store y tendrás noticias en primicia, todos los contenidos digitales del club y muchas más cosas que están por venir. Más Valencia, conmigo siempre. Mismo club, nueva era.
6: VCF Radio, la radio oficial del Valencia Club de Fútbol.

0: entenderla y combátela. Y hoy anem a parlar amb la doctora Isabel Torró. És la doctora que està en el Servici de Pediatria a l'Hospital General de València, però a més és la cap clínic del programa PAIDO, ese programa que ha sigut premiat a nivell nacional per a combatre i previndre l'obesitat infantil. I amb la doctora Isabel Torró anem a parlar pues, de hàbits saludables, sobretot d'alimentació, que és molt important també per a previndre i combatre l'obesitat infantil.
1: És important comentar que els xiquets, que són organismes que estan en creixement des de que naixen fins que arriben a l'edat adulta, al estar en creixement necessiten una sèrie de nutrients fonamentals que van a aconseguir que la seva salut siga l'adequada. I aquests nutrients fonamentals es donen a l'alimentació. Entonces, per això és tan important menjar adequadament, perquè en funció de lo que mengem serà la nostra salut i el nostre desenvolupament. Per tant, és molt fonamental saber exactament quins són els components bàsics que hem d'ingerir en l'alimentació, tant en quant a composició d'aliments com al mateix temps de composició i característiques dels aliments, també saber les calories que ens aporten aquests aliments, perquè tan mal és no ingerir els nutrients que necessitem per créixer adequadament com ingerir uns nutrients que ens aporten un excés de calories que pot ser que ens suposen un problema de salut perquè es comencem a acumular un pes que a la llarga ens donarà uns problemes importants de salut ja en la infància com després en l'adolescència, i sabem que les persones o els xavals que en l'adolescència tenen sobrepès o obesitat segurament van a ser adults obesos, i aquest problema va ser molt difícil de revertir en l'edat adulta si no hem aconseguit nosaltres previndre-lo en la primera etapa de la infància i d'adolescència.
0: I avui la nostra secció, la Fundació Te Dóna Vida, continuem parlant de l'obesitat infantil amb els membres de l'Hospital General, amb aquest programa que està premiat a nivell nacional, el programa PAIDO, i avui parlem d'alimentació, que és molt important per a combatre l'obesitat infantil, a la doctora Isabel Torró, que és la cap clínic de l'Hospital General en pediatria i a més la que dirigís el programa PAIDO. Isabel, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, muy bien, estupendamente.
0: Bueno, pues vamos allá con las preguntas de los niños, niñas, padres y madres que están ansiosos por preguntarte.
2: Muy bien.
0: Vamos allá, primera pregunta.
3: ¿Por qué se insiste tanto en que hay que tomar a diario ensalada, verdura y fruta?
2: Bueno, pues porque estos alimentos tienen muchas ventajas, ya que nos aportan vitaminas y minerales que son importantes para una buena salud. A la vez que también nos aportan gran cantidad de agua que nos va no solamente a hidratar de forma adecuada, sino que van a tener un efecto saciante sobre nuestro apetito y nos van a ayudar a combatir el hambre, y aparte, como aportan poca caloría, pues nos van a evitar también a que caigamos en el sobrepeso o la obesidad.
0: Jo crec que ha quedat suficientment clar per què és tan important menjar verdura i fruta, i quan els metges, en estos casos la doctora pues, Isabel Torró, ens diu que n'hi ha que menjar molta fruta i molta verdura. Doctora, siguiente pregunta.
4: Si no me gusta un alimento saludable, ¿por qué he de comerlo?
2: Bueno, pues porque uno no se ha de alimentar por gusto o por capricho, sino debemos alimentarnos para cubrir adecuadamente las necesidades diarias que tenemos, tanto para crecer y como vivir de forma saludable. Y esto solo lo podemos conseguir con una alimentación equilibrada y completa, que nos aporte los nutrientes que precisamos. Entonces debemos tener la voluntad de aprender a comer de forma sana y poner el esfuerzo necesario para conseguirlo, igual que cuando vamos al colegio nos esforzamos por aprender aquellas asignaturas que nos proponen, puesto que consideramos que son interesantes para nuestro futuro, pues igual es importante comer adecuadamente para tener una buena salud.
0: Crear los hábitos, que se suele decir, ¿no, doctora?
2: Efectivamente, crear unos buenos hábitos, y para toda la vida los adquirimos de pequeños y los mantenemos para toda la vida.
5: ¿Por qué es roín el menchar ràpid y les begudes ensucrades?
2: Bueno, porque la comida basura, como se le suele llamar, es una comida desequilibrada, ya tanto por su composición, que es excesiva en grasas y hidratos de carbono, y por lo tanto aporta gran cantidad de calorías. Al tiempo que este tipo de comida, pues la solemos acompañar también de bebidas azucaradas, que todavía van a incrementar más el aporte calórico. Y al someter al organismo a estos niveles de azúcar tan elevados, pues supone una sobrecarga excesiva para un organismo en crecimiento que a la larga le va a perjudicar.
0: Por tanto, ya
2: debemos evitar en la medida de lo posible la comida. No quiere decir que nunca podamos comer, pero que debemos ser conscientes de los riesgos que conlleva el comerla de forma frecuente.
0: Crec que ha quedat suficientment clar, doctora. Següent pregunta.
6: ¿Pasa algo si mos dies no desde Chune?
2: Bueno, pues vamos a ver. Normalmente

0: Escoles VCF, fent valencianisme i formant valencianistes.
1: Vamos a conocer el proyecto Escoles VCF de la Academia del Valencia Club de Fútbol. Nos acompaña el responsable del proyecto, Ramón Monpó. Ramón, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, muy buenas.
1: Bueno, vamos a dar a conocer uno de los proyectos más importantes que lleva a cabo la Academia del Valencia Club de Fútbol, como es ese proyecto de Escoles VCF. Yo creo que en primer lugar, para situar a la gente, hay que contarle qué es Escoles VCF.
2: Bueno, pues el programa de Escoles VCF al final es un proyecto que sale desde la temporada 18-19, en la cual el club pues quiso cambiar un poco, ¿no? Ese perfil de convenios que tenía con muchas de las escuelas que tenía convenio en su momento, más que nada para darle un poco más de valor a esa relación que tiene con diferentes entidades.
3: Al final, Ramón, parlem d'un canvi de concepte, no? Ara anem a entrar en detall, però dies, no? Aixòs convenis que ja existien, però que era més, podem dir, una situació d'intercanvi de jugadors, de tindre controlades, de poder pues, o captar jugadors d'una escola o poder enviar jugadors en el cas de que fora necessari, no? per a completar, per a competir en certes categories si no tenien cabuda en equips del València, però esto va molt més enllà, no? No és una cosa simplement de jugadors.
2: Sí, conforme dia, o sigui, el club va decidir canviar des de la temporada 18-19 l'objectiu dels convenis, més que res per reforçar el futbol base de la Comunitat Valenciana i de la regió de Múrcia, que és en els territoris que tenim convenis ara mateix, perquè el club creu que ajudant als clubs, al final el retorno que pot tindre l'acadèmia en este cas a llarg plaç pot ser positiu i el benefici que poden tindre aquests clubs conveniats a curt i mitjà plaç és molt beneficiós per a ells.
1: És un poc una forma en la que tots els participants, no, sumen a unen esforços i alimentar una cultura pròpia a nivell futbolístic en esta tierra de valentia.
2: Exacto. Nosotros como Academia de Valencia, nuestro lema de educamos personas, formamos futbolistas, pues es a partir de ese lema es lo que queremos llevar a cabo en nuestras escuelas conveniadas, ¿no? Que nuestras escuelas conveniadas sean también embajadoras de esta formación, que sea ejemplar para sus jugadores, para sus familias, y ese es el objetivo que tiene este convenio, llegar todo el contenido que desarrollamos aquí en Academia, que llegue a estas escuelas y que los más beneficiados sean los jugadores y jugadoras.
3: Parlaven de esa Comunitat Valenciana, de la regió de Múrcia, que és on actualment s'està treballant. Sé que puntualment també s'ha tingut, no?, algun conveni fora d'estes fronteres, no?, per dir-ho d'alguna manera, però al final és també on està més assentat, no? Evidentment, no passa res perquè ho diguem nosaltres, el valencianisme, vull dir, aquestes regions són majoritàriament valencianistes, els jugadors, xiquets, xiquetes, que estan en les escoles, pues molts d'ells, evidentment, es tira el valencià. Això també fa especial, no?, aquesta relació amb tots els clubs que al final entenc que, com passa en molts àmbits, no?, tenen el València com a referent i com a exemple del que és difícil, no?, la plegar a ser, però sí que copiar certes coses, no?, tractar d'aprendre d'un club gran.
2: Sí, aixina és. O sigui, l'objectiu, un dels objectius del departament és generar valencianisme en tots els clubs on estem i se nota. O sigui, al cap de les temporades que estem treballant, notes com la gent jove té aquesta il·lusió per vindre a Ciutat Esportiva, vestir-se amb la roba del València, poder ser entrenada per tècnics de l'acadèmia, i tot això és una il·lusió que va creixent i va calant, i se nota que aquest valencianisme més jove en els pobles on els que estem, pues està ahí.
3: I poder lluir també, no?, l'escut del València en la camiseta del teu club, vull dir, perquè des de fa unes temporades s'ha instal·lat també, no?, en el braç, ixe logo de l'acadèmia, del projecte Escoles, que també, pues, entenc que el xiquet, la xiqueta, els tècnics, pues, te dona també un prestigi, no?, i un pes ahí, dius, ostres, que vaig lluint també l'escut del València quan jugué en el meu poble, o en el poble del costat, o me toca jugar cada setmana.
2: Sí, és un objectiu que tots els jugadors sent que neixe orgull, no?, de poder vestir la camiseta del seu club, però que també senten que estiga respaldat per el València Club de Futbol, i donar-li aquesta visibilitat, no? I que ells, al final, és que se senten part de, del València Club de Futbol, i jo crec que molts d'ells ho senten.
1: Yo iba ahí precisamente, ¿cómo de importante es para vosotros como responsables del proyecto el sentir esa cercanía y esa relación con cada una de las escuelas conveniadas?
2: Para nosotros es prioritario. Nosotros, dentro de los que estamos trabajando en este proyecto, la máxima es estar siempre al lado de los clubes en todo lo que puedan necesitar, ya sea a nivel de gestión, ya sea a nivel técnico, ya sea a nivel de educación por parte de las familias de los jugadores. Nosotros siempre estamos ahí, y es algo que día tras día pues nos agradecen, el cómo una academia como el Valencia Club de Fútbol pues puede estar siempre a su lado dándole respaldo en todo lo que necesitan.
3: Estem parlant del sentiment del valencianisme, no, i de més, però també hi ha una part que és pues gestionar el talent, cuidar el talent i també ajudar, no, a que en diferents llocs, no sols en una acadèmia d'elit com la del València, pugui haver un entorn formatiu pues interessant, no, i cuidat. Jo crec que és un dels punts, no, en els que crec que aquestes temporades, no, que està en marxa el projecte, me consta, no, per part vostra, que més està incidint en que es cuide molt la formació, es cuide molt els detalls, per a que qualsevol jugador o jugadora comença a formar-se on comença, dins del projecte Escoles, evidentment, tinga uns mínims, no, en quant a aquesta qualitat formativa.
2: Sí. Nosaltres tenim tres pilars fonamentals, que com hem estat comentant, és el primer, generar valencianisme; el segon, tindre ixe talent controlat i que ens garantissin les escoles, però per a nosaltres el més important i el que estem en continu desenvolupament és el de formació. El de formació perquè sabem que les característiques d'una acadèmia d'elit com és la del València Club de Futbol, per sort podem nutrir-nos de molts professionals que estan en contínuament desenvolupament en aquesta metodologia, i creiem que és una via molt fàcil el poder aplegar a tots els tècnics d'aquestes escoles i que els entrenaments del dia a dia en els seus jugadors tinguin un mínim de qualitat, de característiques molt similars a les que portem a terme així en l'Acadèmia del València, i crec que això és el plus que al llarg del temps té que marcar diferències en el que són les escoles conveniades i un club normal.
1: Al final és un conveni que té objectius, que té beneficis tant per al València com per a les escoles conveniades, però també, lògicament, requiere de obligacions per totes les parts.
2: Sí, nosaltres també insistim en aquest conveni, que a nosaltres, temporada tras temporada, ens arriben entre 15-20 peticions per entrar al projecte. Y cuando nosotros explicamos el proyecto y ven todo el trabajo que hay detrás de una temporada para conseguir los resultados que se pretenden conseguir por ambas partes, se dan cuenta que es un trabajo pues no muy costoso, pero sí que tienes que estar encima día a día y cuidar esos detalles y estar presentes en acciones donde tú puedes absorber contenidos o conocimientos y que tú puedes trasladar a tu escuela conveniada. Esa es la gran labor de este proyecto, el saber trasladar todo el conocimiento que hay dentro de una academia profesional como la del Valencia Club de Fútbol a su realidad en el día a día de una escuela conveniada.
3: Yo creo que nos da para hacer una otra entrega, ¿no? Para entrar en los detalles de cómo es el día a día y cómo se trabaja, ¿no? Mes a mes en diferentes clubs, ¿no? Ramón, tenime ahí una oportunidad, ¿no? Para entrar,
2: sí,
3: en detalle.
2: Sí, el detalle més gran, per dir-ho d'alguna manera, és el compromís, val? El compromís i la comunicació. Nosaltres, com he dit abans, unes de les característiques és ixa cercania que tenia en els clubs, i el que volem és que els clubs ens pregunten i hi hagi comunicació, que hi hagi compromís, sobretot en el que creguem des de l'acadèmia que és positiu que ells participen per a fer créixer el seu club, i també que ells ens mostren la seva realitat per a nosaltres poder adequar-nos a les seues necessitats.
1: Escoles UCF, un projecte que engloba al València Club de Futbol, però també a moltes de les escoles de nostre alrededor, i que té com a objectiu, bajo el lema de la Academia del València Club de Futbol, seguir educando persones i, por supuesto, formando futbolistes.
0: VCF Media Radio, la radio del sentiment.
4: No te pierdas la última hora del Valencia Mestalla en el informativo de VCF Media Radio y en Sentiment VCF. Te lo dice Alejandro Panach.
0: Últim desplaçament de la temporada. Este diumenge, des de les 6, al Reale Arena. I per VCF Media Radio, l'app i el web, Reial Societat València. Busquem sellejar la tranquil·litat a Terres Donostiarres. T'ho contarem amb la narració de Josep Rovira i els comentaris de Ricardo Arias, Miguel Ángel Bosio i Víctor Barea. Viu l'últim partit de la temporada a domicili. El Reial Societat València, a la ràdio del sentiment.
5: Cent anys d'història. Etern el sentiment. Eterna és l'il·lusió i les ganes de guanyar. Blanc i negre, tots els partits del València a VCF Ràdio Safor. 87.6, la ràdio del sentiment.
6: Hola, soc Jesús Vázquez. Escolta tots els partits en VCF Media Ràdio.

0: Hola, soy Lucas Núñez, jugador del Valencia Mestalla. Sigue la actualidad de la Academia del Valencia en VCF Media Radio.
1: Valencia, al cor del Mediterrani, és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestalla arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació, preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any, amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània. Les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat, un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa!

0: Hola, soy Stole Dimitrescu. Escucha nuestros partidos a Radio Oficial del Club.
1: ¿Tenías pensado apuntarte al campus de verano del Valencia Club de Fútbol y aún no lo has hecho? ¡Date prisa! ¡Últimas plazas! Si tienes entre 6 y 16 años, puedes apuntarte y consultar toda la información de fechas, precios, edades en la web campusvalenciacf.com. ¡Date prisa! ¡Últimas plazas!
2: Bona vesprada, els parla Mestalla. La meua gespa l'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en este estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives i tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
3: Buenas, soy Javier Pamies, jugador del Valencia Mestalla, y nada, deciros que para poder seguir nuestros partidos en VCF Media Radio.

0: Sevilla. Un Sevilla que veo con jugada de red, jugada es imposible penetrar.
1: Impotente.
0: Y Seymour defensivo,
1: el
0: sí.
1: Entramado defensivo del Valencia. Sí, y ahora con la entrada, sí, de Pepelu también acompañando ahora ahí a Vido en el centro del campo.
0: Pues ahí está el balón ahora. Que bola. Jugarlo el Sevilla. Que Guadí Víctor Barea impotente. Guido ante el Valencia. No ha pogut ni en la primera parte ni en esta segunda. Suazo. El balón ahí a Rere. Nil Mupay busca la centrada. Ahí la trao de cap. La Yuña, Jesús Vázquez, Arasquido Rodríguez, Zabore Sadik, ahí el balón es Sadik, la bolchura una y Núñez, Zabore Yarga, espera Sadik, ahí Aixito Odiseas, Aixito el portero de Sevilla para hacerse la pilota, Luis Rioja volía a arribar, no, ahí se la volan por tar, Mendy, que busca el pase para Cor Adams, la controla Cor Adams, Dislaria, pero te que chora Rere, porque ahí había protegit molt bé César Targa, ho intenten echar, ahí está baixant també defensar Lucas Beltrán, tocha chudant, Pepelu, que també ha entrat en este tram final de partit. Vinga, Casó, ja està acabat. Vinga, Casó. Ja estem tocant en la punta des d'Isla la victòria. Queden dos minuts del cinc que ha afegit l'àrbitre. I ja tenim els tres punts. Tres punts d'or. Tres punts per a sumar una victòria importantíssima. Així en el Ramon Sánchez Pizjuán de Sevilla en el València va tornar a guanyar com ja va fer fa dos temporades en este partit que no era fàcil però que ha tret endavant i molt bé l'equip de Carlos Corberán. Való en servici de banda, la pilota ahí per a Sadik, que baixa també per ajudar, buscant el passe per a Pepelu, obre Pepelu en la disputa i sa pilota recupera el való el Sevilla, va Lucas Beltrán també, ahí està Mendy. Mendy jugant per al Sevilla. El baló de Mendy. Mendy. Arrere. Per aquí que Salas buscant a Gudel. Però no
2: nada,
0: pot.
2: No tienen huecos.
0: El Sevilla no pot. Ahora Suazo ara. Busca la centrada. Dislaria. I se baló. César Targa. El trau de cap. César Targa. El rechaz que vol recuperarlo Mendy. Busca el llançament Mendy. Dimitrievski parada. Dimitrievski parada. Quina parada, mare meua. Quina parada d'Estole Dimitrievski, que bé, perquè el balón va dins de Mendy, i ahí ha volat Estole Dimitrievski, evitant el gol del Sevilla en una parada espectacular per arredonir la victòria del València, per mantindre la porteria zero i sumar un punt 35. 35 punts el València per anar-se'n tranquil, sí senyor, a este paró la lliga, agarrar forces, però avui la victòria és d'autoritat la que ha aconseguit el València, així en el Ramon Sánchez Pizjuán,
2: qué
0: i
2: paradón.
0: Que estem celebrant tots, la parada és espectacular i la parada de Dimitrievski, ojo que recupera la pilota el Sevilla, Sant Porta i Sac Romero, el balón per a Cor Adams, el llançament, fora, estaven fora de xoc, vinga que això ja està.
2: Eso
0: ya está,
2: chicos.
0: Eso ya está cumplido, venga. Ahí está la victoria, ahí está el triunfo. El Valencia que guaña en el Sánchez Pizjuán. Victoria importantísima. Una victoria para la tranquilidad, para colocarse en 35 puntos. Dejar el descenso a 7 puntos. Perdón, sí, señor. El Valencia guaña y quina victoria te dice. En el lloc 11 de la taula de la classificació, 35 punts, empatat en l'Atlètic Bilbao, avançant al Girona i sobretot fent un molt bon partit, competint-li al Sevilla, una victòria d'autoritat, la del València, que ha aconseguit, avui així, on ha sigut millor que el Sevilla, fent un gran treball defensiu, de nou en porteria zero, en aquesta parada espectacular de Dimitrievski, i sente molt efectiu en atac, sí senyor, el València, en aquests gols que ha marcat Hugo Duro i Ramazzani en la primera part, fent oblidar el que va ser la derrota el passat cap de setmana en Oviedo, oferint una bona imatge, sumant la tercera victòria fora de casa, llevant Getafe, i avui així en el Ramon Sánchez Pizjuán. Ahí estan els nostres, se'n van a eixe fons, on estan els més de 600 aficionats del València a celebrar la victòria, a celebrar el bon partit que ha fet avui.

0: Moments històrics del València.
1: Amb l'arribada dels anys 20, apareixen els primers grans ídols del València Futbol Club. Cubeix, futbolista de qualitat, va ser el primer internacional de l'equip. I Montes, un esplèndid rematador, autor de l'únic gol en el partit inaugural jugat a Mestalla. Va ser en esta dècada, concretament en la temporada 22-23, quan el València Futbol Club va aconseguir el seu primer títol oficial, el campionat regional, sense perdre un sol partit i superant la final contra el Múrcia. En eixa època, el xec Anton Fiver era l'encarregat d'entrenar a l'equip, convertint-se en el seu primer entrenador professional de la història del València i una de les figures clau del seu creixement esportiu. L'expansió imparable del club es va traduir en un augment considerable del número de seguidors. En eixe context, els responsables de l'entitat es van plantejar la conveniència de canviar de camp. El del Xirós s'havia quedat xicotet. Així va néixer el germen d'un nou recinte que acabaria inaugurant-se el 20 de maig de 1923. El camp de Mestalla, que segueix en el mateix lloc i s'ha convertit en l'actualitat en l'estadi més antic de la primera divisió del nostre país. Però este no va ser l'únic fet rellevant. Un any després es va presentar la nova bandera de l'equip, en la qual, en l'anvers, es mostrava l'escut del club sobre un fons blanc i en el revers, la senyera. Un altre èxit de la gran repercussió va ocórrer en la temporada 27-28, quan els valencianistes van eliminar el Real Madrid en la Copa d'Espanya i es van classificar per a les semifinals. En la temporada següent, la 28-29, es posa en marxa el que avui coneixem com a campionat de Lliga, encara que el València Futbol Club, després d'una agra controvèrsia, va ser destinat a competir en la segona divisió. Però esta situació no duraria molt. El València Futbol Club es va proclamar campió en la temporada 30-31 i després de guanyar a tots els seus rivals a casa. D'aquesta manera, el club va aconseguir pujar a primera divisió amb tots els honors.
2: VCF Radio, el cor de l'afició.
3: ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido. Zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo.
4: ¿Qué significa tener espíritu Karok? Es llenar tu vida de kilómetros de experiencias, vivir miles de aventuras y que todas se conviertan en recuerdos de esos que jamás se olvidan. Y saber que cuando quieras, puedes empezar de nuevo. Skoda Karok. Ya sabes cuál es su espíritu. ¿Cuál es el tuyo?
2: El partido del Valencia a VCF Radio.

0: Hola, soy Luis Rioja y no te pierdas nuestros partidos en la radio del Valencia.
1: Bona vesprada, els parla Mestalla. La meua gespa l'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en este estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives i tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna. I que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
2: ¿Necesitas un seguro para tu coche, moto o furgoneta? ¿Y solo para unos días? Con Muévete por Días lo tienes fácil. Tendrás la cobertura obligatoria los días que necesites y lo podrás contratar 100% online. Porque con Muévete por Días solo pagas por lo que necesitas. Así de sencillo. Entra en muévetepordias.com y contrata ya.
3: Hola, soy Joel Fontanet, jugador de Valencia Mestalla. Sigue la actualidad de la Academia del Valencia en VCF Media Radio.

0: Van a escuchar una reemisión del Partido del Valencia.
1: Este es el 11 del Valencia que ya buen día. We vol guanyar, allunyarse de sen, escuchar posiciones en la clasificación. En la portería ve de fer un molt bon partit davant Osasuna, segur i ferm. El de Macedonia, Stole Dimitrievski. Defensa banda dreta per al portuguès Thierry Rendal. Parella de centrals, ahí consolidat en l'equip titular. El basc Unai Núñez, acompanyat pel suís, ahí Fermi Segur. Era Aixomert, la banda esquerra per al de sempre, per al capità, per al de Pedreguer, José Luis Gallà. Centra el camp i se doble pivot efectiu i que funciona molt bé. L'argentí, el campió del món, Guido Rodríguez. I el de Xilet, Javi Guerra. Les bandes per al Sevilla, per a l'ex de l'Alavés, partit molt especial per a Luis Rioja. I el belga, Largi Ramazzani, que està en un gran moment, porta 4 gols. La mitja punta, buen llibertat de moviments per al suís Filip Urinic. I dalt el nigerià, el que sempre aporta coses interessants, Sadiq Umar. Per part de l'Alavés, de Quique Sánchez Flores. En la porteria, un ex del València, el de Xavi, a Toni Sivera. Defensa de 4 per a Nahuel Tenagli en banda dreta. Protesson i Pacheco central, Johnny Otto en banda esquerra. Centra el camp, doble pivot per a John Guridi i el capità Antonio Blanco. Les bandes per a Carles Aleñá, Ángel Pérez. En la davantera estarà un ex de l'Acadèmia, del juvenil Toni Martínez, i l'argentí, el golejador desde Alavés, Lucas Boye. Chiulará el debutante, el andaluz Guzmán Mansilla. Estará chuda perval per del Cerro Grande. Guantara se va a guardar un respetuoso minuto de silencio per la memoria y en el record de María Desamparados Garrigues Trenor, abonada més de 70 anys en el València.

0: Hola, soy Rubo. Escucha todos nuestros partidos en la radio oficial de Valencia.
1: 100 anys d'història. Etern el sentiment. Eterna és l'il·lusió i les ganes de guanyar. Blanc i negre, tots els partits del València a VCF Ràdio Safor. 87.6, la ràdio del sentiment. Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Ràdio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
2: Javi Guerra, dins d'àrea, Javi Guerra! Gol! I gol! Javi Guerra!
1: T'informem cada dia amb rigor.
3: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
1: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
4: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
1: Sense oblidar-nos del Mestalla.
5: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
1: Ni del femení.
6: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
1: Ni de la Academia.
7: Y el juvenil se va a proclamar campió d'un torneig a La Palma, Gran Canària. Va guanyar la final al Real Madrid.
1: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Àries i Bocio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Ràdio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol.
8: VCF Ràdio, la ràdio oficial del teu equip.

0: Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està UPCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot del nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
1: Javi Guerra, dintre, Javi Guerra!
0: T'informem cada dia amb rigor.
2: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
0: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
3: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
0: Sense oblidar-nos del Mestalla.
4: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
0: Ni del femení.
5: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
0: Ni de la Academia.
6: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneig a La Palma, Gran Canaria. Va a guanyar la final al Real Madrid.
0: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Hors, les llegendes Àries i Bocio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol.
7: Hola, soy Tere Morato. Seguís la actualitat del València femení a VCF Media Radio.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: Obrim secció de la Fundació Te Dona Vida. Tenim un dels representants dels servicis mèdics de l'Acadèmia del València per a que ens parlen d'alguns assumptes que poden ser d'interès vostre. Avui un tema interessant. El dia no convida a parlar del fred, però, doctor Aliaga, què tal, com estem? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: Bueno, el fred està allà al costat i n'hi ha que protegir. Ja dic que avui el dia no ha acompanyat per parlar del fred, perquè bueno, hem estat per damunt dels 20 graus i la gent dirà, anem a parlar de fred? Pues sí, anem a parlar de fred perquè bueno, a partir de diumenge diuen que baixen molt les temperatures, no?
2: Això és el que s'ha publicat i donat que és un tema que a nosaltres ens afecta prou perquè són moltes les consultes que fem al llarg de l'hivern per este, diguem, problema i que afecta realment moltes vegades a hores d'entrenament dels deportistes, doncs crec que és important parlar-ho.
1: Bé, doncs anem a parlar d'eixe fred, d'eixes coses que venen sempre vinculades en el fred. Evidentment, fa fred, estem fent esport a l'aire lliure, estem fent esport en esta època de l'any en la que ja pues, a partir de les 6 de la vesprà ja és de nit, n'hi ha molta humitat i evidentment és més fàcil refredar-se. Així que d'aquest assumpte anem a parlar en el dia d'avui i esta és la primera de les preguntes que tenim per a vostè.
3: Hola, soy Mario y quiero saber por qué nos constipamos.
2: Bé, n'hi ha un cúmul de circumstàncies que totes juntes són les que acaben afavorint aquesta circumstància. El primer que tenim que saber és que la majoria de quadros als que denominen refredats estan associats a mecanismes, a microorganismes de tipus virus que estan en l'ambient i que també estan alguns en la flora nostra habitual i que per certes circumstàncies del clima o de la nostra immunitat interna totes aquestes circumstàncies favoreixen que puguen créixer de forma desmesurada en el nostre cos i organitzar una sèrie de problemes que són els que nosaltres qualifiquem com catarro comú, com refredat, que en funció de cada persona després pot evolucionar a un simple quadre o banal o pot evolucionar a una complicació com pot ser una infecció bacteriana o pot ser una complicació en una persona al·lèrgica que pugui tindre una rinitis associada a un asma, etc. El cap és molt ampli, però bàsicament s'han de quedar en que n'hi ha una circumstància infecciosa de tipus víric, que n'hi ha un component climatològic, a vegades natural o a vegades, després ho parlarem, artificial, i n'hi ha una immunitat personal que per qualsevol circumstància pot haver-se alterada i que favoreix que aquests microorganismes creixin.
1: Per exemple, si estàs a país de defenses, més fàcil constipar-te o refredar-te, no?
2: Efectivament, en aquest aspecte de les defenses és una de les coses que ens agradaria parlar.
1: Molt bé. Anem, per tant, amb més qüestions vinculades al que pugui ser refredats en aquesta època de l'any. Una segona pregunta, també per aclarir conceptes.
4: Soc Izan, vull saber si és el mateix un refredat que una grip.
2: No és el mateix. Encara que pugui tindre una sintomatologia semblant, el tipus de virus que ocasiona la grip és un virus diferent al virus que ocasiona els catarros i diguem que és un virus més complicat i que el quadre associat a la grip pot engreujar-se molt més que el d'un catarro comú. Per això normalment n'hi ha vacunacions per la grip perquè pot ocasionar més problemes i realment no s'ha aconseguit una vacuna per als refredats, primer perquè n'hi ha diversos microorganismes involucrats i segon perquè realment la immunitat que creen no és tan gran com per poder assegurar que no vas a tornar a caure, perquè n'hi ha altres circumstàncies que són de les que hem parlat.
1: Així que diferència entre la grip i el refredat. Sempre se diu el refredat pues, té menor durada o pot prolongar-se en el temps. La grip sempre se parla d'allò de una grip se cura en 7 dies medicant-se o 7 dies en el llit, és a dir, el mateix. Anem precisament en una qüestió vinculada en com abordar el que puguen ser la forma, no?, de tractar una grip. Tercera pregunta.
5: ¿Son útiles los antibióticos para curar un constipado?
2: En principi no. Com han dit, estan associats a quadres de microorganismes de tipus víric que no tenen cap resposta a l'antibiòtic, d'acord? sí que pot ser útil en el cas de complicacions, quan ja tenim quadres d'amigdalitis associats o un quadre de sinusitis associat perquè ha hagut una hiperproducció de mucositat i s'ha acumulat en algun lloc del cos, i això, si no se pot alliberar, se pot infectar, aleshores pots i deus donar un antibiòtic, però de principi el quadre catarral no deu de tractar-se en antibiòtic.
1: Anem amb la següent pregunta, que va, evidentment, vinculada amb esta. Quarta pregunta.
4: ¿Qué medicamentos nos pueden ayudar a evitar un resfriado?
2: Esta es la pregunta del millón. Perquè les receptes i receptes que es fa en una consulta per quadros catarrals, per tratar el moc, per tratar la tos, per tratar el dolor de gola, el dolor de nas, són milers i milers. Efectius? Pues depèn molt de les persones. Sí que tenim una xicoteta classificació en la que podem dir una medicació de tratament simptomàtic pot ser el tractament amb el paracetamol o l'ibuprofeno, que són medicaments que sabem un més analgèsic, l'altre més antiinflamatori, en funció de lo que tinguem a la vista. Després, medicaments que es poden apoyar, que bàsicament són els mucolítics, els expectorants, en funció de la sintomatologia. Els antitussius, que són uns medicaments que la majoria d'ells no solen tindre massa efecte i que entendim a cada vegada els metges receptar-los menys. I després està tota la medicació d'apollo. La medicació d'apollo inclou moltíssimes substàncies. A mi m'agradaria que quedara dins del tractament l'aport de vitamina C com un facilitador de la immunitat personal, de la millora de les mucoses i d'altra sèrie de, i que així el tenim pràcticament natural i no fa falta ni medicar-la.
1: Sempre s'ha dit, el meu dia, te menges una taronja al dia i no te refredes.
2: Exactament, o un suc de llima, en un poc de mel. Després podem trobar apoyo en substàncies que ens favoreixen la respiració, com els eucaliptos o els baos, que també es fan nostres àvies, que tot ve des d'allí i realment funcionen. I després tindre molt en compte que gran part de nostra immunitat passa per una bona hidratació. Si les mucoses estan ben hidratades, poden resistir molt millor l'atac d'un d'aquests microorganismes, i realment gran part dels refredats que nosaltres veiem en la pràctica nostra així en la ciutat esportiva, si farem una vista en arrere per a veure on estava la causa principal, de vegades no és tant el canvi de clima que pot ser, però moltes vegades està enllaçat en un defecte en la hidratació de les persones. Per això insistim sempre molt en això també.
1: Pues mira, això és interessant, no? N'hi ha que beure contínuament, això que se parla de 2 litres d'aigua al dia aproximadament, per a estar ben hidratat i per a, pues, en aquest cas, pues, no refredar-se. També un bon consell que vos dona el doctor Aliaga. Estem parlant, així en aquesta secció de la Fundació Dona Vida, de com actuar quan tens un refredat i què és exactament un refredat, però ara jo crec que aquesta pregunta per acabar és una de les claus. La cinquena pregunta en el dia d'avui.
4: Soc Omar i vull saber com es pot evitar un refredat.
2: Pues esquemàticament vos el vaig a dir tal com hem parlat. Hem d'estar ben hidratat, hem de prendre molta vitamina que ve enllaçat, perquè tu, si tenim la sort que tenim així de tindre bones taronges i bones llimes per fer bons sucs, el suc de taronja i de llima és ric en vitamina C i a més de portar aigua aporta la vitamina que te va ajudar. Hem de tindre molt de cura en els canvis de temperatura. Avui en dia l'eixida dels vestidors sol ser un moment clau per tindre una entrada de procés, perquè sabeu que allí l'aigua calenta i el vaho, tota la humitat que n'hi ha en obrir la porta, tot això es modifica i passem al fred, i n'hi ha que tindre molt de compte en eixir ben sec, en que la roba estigui ben seca, en ràpidament anar a casa i anar ben abrigadet, perquè
1: I en el moño també. L'altre dia estava veient així enfront una mare que estava en el secaor, en el eixugacabells, al xiquet, i estava donant-li, perquè clar, tenia el moño un peliu llarg, i clar, i si has d'entrenar, te dutxes, i si és en el moño manyat, pues el constipat està ahí.
2: Hem de tindre sempre en compte que l'exercici físic és un dels elements de merma de la immunitat més important. Vull dir, tu quan acabes un entrenament, el teu cos està treballant de valent i la teua immunitat no està per a esperar qualsevol tipus de bitxo que li vinga. Entonces és un moment en el que ells s'aprofiten, d'acord? Si ràpidament, primer, evitem el possible que tinguem aquest canvi de temperatura brusco que genere un canvi ambient dins de la persona que aprofite aquest virus per infectar-nos, pues millor que millor.
1: Molt bé. Bueno, pues ahí teniu una sèrie de consells de com evitar refredar-se, de com actuar en el cas de que tingues un refredat, un constipat. I bueno, pues a partir d'ara, quan vinga el fred, ara quan vinga este diumenge, a abrigar-se, a seguir estos consells que ens dona el doctor Juan Aliaga, i a tractar de fer que al llarg de l'hivern no n'hi hagi molt de refredat.
6: Hola, soy Luis Rioja y no te pierdo nuestro partido en la radio del Valencia.
7: ¿Tenías pensado apuntarte al campus de verano del Valencia Club de Fútbol y aún no lo has hecho? ¡Date prisa! ¡Últimas plazas! Si tienes entre 6 y 16 años, puedes apuntarte y consultar toda la información de fechas, precios, edades en la web campusvalenciacf.com. ¡Date prisa! ¡Últimas plazas!
8: Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta, se entrena, se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante, siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
9: Hola, soy Pepe Lu. Vive con la emoción de VCF Media Radio todos nuestros partidos.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació Te Dona Vida. Estem en la secció d'hàbits saludables de la Fundació del València. Avui anem a parlar de la salut dental. És molt important, eh? Més important del que se pensem per als esportistes, per als futbolistes, el tema de les dents, perquè ens ajuda també a previndre les lesions. Però bueno, ara ens ho conta tot i ens ho explica el metge de l'acadèmia, el doctor Juan Aliaga. Doctor, què tal?
2: Bona vesprada, Rubi, si estem una altra vegada.
1: Estàs un poc constipat, no?
2: Sí, no he fet cas a mi mateixa dels consells que donem i mira el que passa.
1: N'hi ha que previndre, la setmana passada parlarem de previndre els constipats, eh?
2: Sí, sí, sí.
1: Però vaya, bueno, vaya. La veritat és que l'oratge tampoc acompanya, eh?
2: No, la veritat
1: fred,
2: és que
1: fa calor.
2: S'enganyem a vegades en la roba que escollim per la faena i el que passa, no, ningú estem lliures, ni els metges.
1: Bueno, doctor, avui anem a parlar de la salut bucodental, que és més important del que pensem, sobretot per als esportistes, per als futbolistes, per allò d'evitar lesions.
2: I tant, encara que no n'hi ha estudis científics clars que ho demostren, nosaltres en la nostra experiència sí que hem observat que n'hi ha certa relació en lesions, sobretot de tipus muscular, associades a una higiene dental no adequada. I com tot en esta vida del deport, moltes vegades té més que veure la prevenció i l'adquisició d'uns hàbits saludables per a previndre qualsevol problema a posteriori. Aleshores, nosaltres hem intentat que tots els xiquets que estiguen en la nostra escola puguen assolir tots aquests hàbits i de fet estem a punt de començar una campanya en el club de que, en el qual una entitat d'odontologia va a fer una revisió a tots els nanos de l'acadèmia.
1: O sea que anem a començar ja ara ja la campanya de revisió de les dents de tots els xavals, dels xicons de l'acadèmia, no?
2: Va fer-se, sí, i bueno, ja l'han fet en la Xer Major, en els certes juvenils, els cadeixes i faldes ja han sigut revisats, i no sols hem revisat l'habitual tema que vosaltres sempre m'instruïm més, que és la càries, sinó altres tipus de problemes, com les maloclusions. Més que res, no perquè n'hi hagi que intervindre directament en elles, sinó per aconsellar, perquè sí que és de veres que són alteracions que ajuden a que la dentadura no faci el seu treball de forma adequada. Bàsicament, el seu treball és fer la primera part de la digestió de l'alimentació que fem.
1: Bueno, doctor, pues anem amb les preguntes dels oients, dels xicons i dels pares de l'acadèmia que estan així en tots els dies en la ciutat esportiva de Paterna. La primera pregunta.
3: Me llamo Lucas y quiero saber cuántas veces me tengo que lavar los dientes al día.
2: Bé, si jo fora un odontòleg, probablement te diria que cada vegada que vas a la cuina o al menjador, després hauries de rentar-te les dents. Per una mínima higiene, considerem tots que haurien, per lo menos, de rentar-se després de cada una de les menjades principals de la jornada, per a que tots els restos d'aliments no queden dins dels forats que tenim d'entre les dents i que això puga produir un focus d'infecció en aquesta zona, tant a nivell de la geniva com dins del mateix dent, generant una caries dental.
1: A voltes se parla 3 voltes al dia. No, és millor sempre que menges algo rentar-te per a que no quede ahí absolutament res entre les dents.
2: Evidentment. N'hi ha dinars que uno no fa en casa, és fàcil que s'almorzars, que no estem en casa, pues siga complicat, però a veure, depenent també del tipus de dentadura, hi ha altres sèries de dispositius o de maneres de netejar la boca que després crec que ja parlarem en altres preguntes.
1: Segona pregunta.
4: Me llamo Santiago. ¿Y qué tipo de cepillo es el mejor?
2: Bueno, qualsevol que puguem utilitzar són adequats sempre i quan sapiguem bé com raspallar el dent, que és lo important. Vull dir, no és necessari tindre un fantàstic raspall elèctric que puga menejar-se tantes vegades al minut perquè la placa bacteriana es menege. Si fem una bona raspallada de dents en un raspall normal i corrent, probablement aconseguirem el fi, que és intentar que la placa bacteriana que se fa en els dents i que se fa sempre, pues, tinga un creixement el més lento possible i mantinguem la nostra geniva i els dents que estava pegada a ella el més saludable possible.
1: Tercera pregunta.
5: Hola, me llamo Hugo. Si me lavo los dientes, ¿puedo dejar de ir al dentista?
2: Això me ho han preguntat a mi algun xiquet. I la resposta, evidentment, és no. Val? Hem de ser clars en la higiene bucal, però per molt que nosaltres se raspallem bé, que gastem un col·lutori, que sapiguem que també és un apoyo important a l'hora de mantenir aquesta higiene bucal, el que és ben cert és que la placa bacteriana és una placa natural que està ahí i que té tendència a créixer i té una tendència coneguda en quant a temps de creixement, i s'ha demostrat que mínim dos vegades a l'any una visita al dentista per a llevar aquesta placa bacteriana, pues, ajuda molt a que la geniva no agarre defectes importants, inflamació, gingivitis, que al final porten piorres i falta de agarre a la dent, a la llarga. Entonces, és algo que tenim que cuidar, i per molt bé que se cuidem, aquests professionals estan ahí per ajudar, i lo molt aconsellable és fer-ho així.
1: Quarta i última pregunta.
6: Me llamo Pablo y quiero saber por qué es importante no tener caries.
2: Bé, vaig a enfocar-te-lo de dues maneres. La primera, la forma funcional, és a dir, nosaltres tenim les dents en la boca per a mastegar bé l'alimentació i aconseguir fer la primera digestió mesclant l'aliment en la saliva de la boca, que és una tarea

0: dolor, no vas a mastigar igual, vas a hinchar normal. Eso es una manera. La otra manera es la forma indirecta, y es lo que parlàvem abans. Pareix demostrat que aquestes xicotetes infeccions, no només de la boca, sinó d'altres parts del cos, podien ser, però bàsicament de la boca, perquè és on més freqüent se dona, estan relacionades amb problemes a nivell muscular, perquè es produeixen certes desequilibris bioquímics a nivell de les zones cel·lulars que favoreixen la presentació de trencaments fibrils·lars. Aleshores, nosaltres fem molta cura quan fem les nostres revisions normals en vigilar que això no corrisca. Però, evidentment, si se planifica una revisió, és probablement la primera línia que té que controlar l'odontòleg a l'hora de revisar.
1: Per això ja dic que és molt important cuidar-se, també tindre bons hàbits saludables en la higiene pues, dental, com està explicant el doctor Juan Aliaga. Pues ara n'hi ha que aplicar-se, eh? Així no queda una altra.
0: Correcte, sí, ja que fer-ho.
1: I doctor, vostè a cuidar-se un poc.
0: Moltes gràcies. Espero que se passe prompte això.
1: Vinga, gràcies.
0: Vinga, adéu.
2: VCF Media Radio, 87.6 i 92.6 FM. 100 quilòmetres per la costa ple de valencianisme. VCF Media Radio, la ràdio oficial del València Club de Futbol.
3: Son eternas las miradas, los nervios, las llegadas, nuestras manos apretadas. Eternas las subidas y bajadas, el dolor en el pecho. Soñar que no tenemos techo. Nuestros padres, nuestras madres, nuestros viejos, los que vinieron de lejos. Eternos los que se fueron y los que nunca se movieron. La cantera. Eternos los cuartos y las semis. Las finales. Eterno nuestro llanto, nuestro canto y quererte tanto. Levantarse, enrabietarse y pelear nuestras ganas de ganar. Eternos los pases, los regates, los remates y marcar. Las remontadas, las ligas ganadas, las copas levantadas. Tocar el cielo. Eterna la ilusión. Es eterno nuestro amor. Un sentimiento eterno.
2: Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour. Bienvenido a tu casa.
4: Hola, soc Pepe Lu. Viu amb l'emoció de VCF Media Radio tots els nostres partits.